0: les han saltat una victòria.
1: Ho tinc, cal que ho adicar per a totes.

0: tampoc tenia un sort. Convit quan hi ha un patió, però hi haurà un patió a feina, perquè que es faci allà i venir una saxa, o no tinguin 25 anys que també una saxa, i sobre la sometre de relat, tant un com un altre l'Urisa. Quan vols veure que hi ha un tapisset, que ho he fet que comissar, a pot calir un cànon. Doncs l'he, sobte i viu demanant tant un any superfibres, un cànon a la saxa. Ja tria sobre la calle o aquí, han tenit desmitre que vivim a sobre un treu orgut bisco, vivim a tomar a casa el treu orgut bisco, som en una època de roti, ja tria roti, on faràs que ho té la guanyà, i ja vull dir quan no m'ho tenen missa.
1: Però no tindré, això és un programa tot en Mario Guaina, sin ara, no parlo de des de Mario, però sempre quan em parlo. Tot en mi, s'ha de fer una paraula aquí, més o menys és una matí, perquè abans d'això, quan era patir més d'alts, ja no tenia que fer-se. Però ara, quan s'han de fer-se, s'han de fer-se, quan toca, oi, no m'ha de fer-se, jo, no pots fer-se, no pots fer-se, no? Tu quan em fa molt tapar, jo, entenc,
0: no? Tot el que tenia són una nit ni caeco, quan són ni caem amb un sap. Però a mi, que són sap, no, a mi, de dava, diu, no, no, a mi, que ni teníem una república negra, va, no, són el teu d'a, mig, que a mi, s'hi va, són tes, no, ni són tes, feina. Però que no, no, són, tot no, són, tot no, són, tot no, són, tot no, són, tot no, són, qui té un pare o per un món de nostre quinze té tot dia, hi ha diner gali, a mi li tan un, a mi m'ha de no passar, ni tindrà m'ha de no passar, oi, no vull que ho dic així, li diré, que ara, pas bonificar i cosa, que no m'ha de dormir, li provi dic-ho per a dormir, jo no sé qui que toc sota, de dir, a mi m'ha de dormir, a fi la, ni si no pot donar no que per a dormir, el que va tirar a mi, com de dir, que ara anem toc sota, li dic, per a dormir, per a dormir, per a dormir, per a dormir, per a ara jo que pot anar i tu dissabte i l'any, i ell, el que li posa molt de l'anglesa.
1: Ara ja on també venia, tio, bon somni, a veure, a veure que dius que li té tot, no per la meva poca que tenia, m'ha sigut un joc que tan era que era,
0: jo que sé, no li he posat una cosa. Vale, Martín, no, per aquí, si et torna, que no dic que traes una cosa, on era un rei, un rei, un rei, un rei, un rei, un rei, un rei, un rei, aquí ho va dir que era una fibra i on hi ha la que s'ha pit, és la bo de qui, perquè és una tipa bonita i una tipa de xina, i de ser vist dels de la que tu traies una fibra a mi, tu va dir que va ser una fibra, ja en tu camp va ser. No diré que tant va anar a la fibra no ser. Tot que tu traies una fibra que li parirà i tot sud, jo li parim va dir, bo i que t'aires un món de fo, o petit t'aires una, no sé un cap, o que no ho torno per ell, però ho cal no fer que cal que no ho torno per ell, o ara ho torno però a mi t'es facin molt, però més tu ara no s'ha pleit, perquè no he dit, se l'han copiat bé, a part que li ve a fer, on no ho deixis tan molt bé, però he dit que la part del seu mati i un pare no ens han assolat si tu ens ha tenen tenir un bon cartaico. S'obri si mira se'n per no s'ha de fer, però s'obri que l'hem de tenir dos negros de centro, però un de l'un per a tot que li ens fer una anècdota al mateix que això va ser per dir nosaltres fer un sopri que més va acabar a tot que li ens fer una salsa.
1: Saps, sobre el meu pati se'n diu que jo per a cansa de l'anistatge per continuar a complicar-se un salutari que li diu que s'ha d'acció en tota la salsa. Sí, ahir

0: Quina cosa? Parla de l'Iri com a domí?
1: Bueno, m'ha de parlar de Sant Jaume, però no li hem de parlar. Quan el rei, és que se m'ha cogit una de tant papai no hi no tenen pas, i no hi ha bo. Que jo que Sant Jaume, no m'ha de parlar de cor. És que se m'ha cogit una de tant papai, no m'ha de onça. És que m'ha de dret a la onça. I m'ha de dret a la onça, i m'ha de ser un carrer de onça. Val, i m'ha de dret a la onça, i m'ha de dret a la onça, i m'ha de dret a la onça.

sense, doncs, per dir que són les grans sense, i el clínic de les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les grans sense, que són les